0: Antes, cuando Teresa presumía de que no sé en qué año, tenía 9 años.
1: 2009.
0: Añadía, has dicho así, como la modernidad.
1: Para marcar el límite de la modernidad, y voy y pongo Juan Luis Guerra.
0: De la modernidad, pero está bien. O sea, Juan Luis Guerra siempre hace que las cosas se graben.
2: A mí me encanta. Es un clásico, moderno y un todo.
0: Mucho mejor que Kanye West. Va, ¿dónde va? Este siempre hace que acaben las cosas en alto. Bueno, chicas y chicos, chicos y chicas, modernos y menos modernos, buen fin de semana para
3: igualmente.
0: Todos.
3: Igualmente.
0: Y buen fin de semana también para ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a ver si los acontecimientos históricos se toman un respirito, que no estaría de más. Que pasen un muy buen fin de semana. Hasta lunes.
4: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
5: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
6: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
7: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
4: Hoy por hoy Gandía.
8: Molt bona vesprada de divendres 31 de juliol, últim dia del mes. Ara sí que arrenquen les vacances per alguns, altres les acaben. I per als que treballen tot l'estiu, gràcies per elegir-nos i intentarem acompanyar-los i fer-los un poquet més suportable la feina amb aquesta calor. Avui estem també, recorden, en l'alerta groga per altes temperatures fins a les 8 de la vesprada. Així que ja saben, cuideu-vos, hidrateu-vos i en el cas que siga possible, refugieu-vos de l'exposició directa al sol. I més enllà de la calor i de les vacances, també continuen les festes a diferents municipis de la Safor. Al Real de Gandia avui celebren la festa en honor a la divina Aurora. Han començat ben matinet amb el cant a l'Aurora, ara pel migdia tenen la paella, també a la nit faran sopar de sobaquillo i acabaran amb una gran revetlla, així que dia completet. Ahir també en Ròtova continuen les festivitats de moros i cristians. Avui, a les 8 de la vesprada, serà l'ambaixada moro i cristiana al Palau dels Comtes i a la nit el Gran Putxero. I més coses, perquè avui també és dia de plenari a l'Ajuntament de Gandia. Què és el que s'està tractant? Com va la situació per allí? Doncs d'enviada especial tenim avui a la nostra companya Anna Llopis. Anna, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada, Celia. A les 10 del matí ha començat este plenari de juliol, en el qual ha començat com a agarrat en el càrrec, com a portaveu socialista Miguel Ángel Picornell, en lloc d'Adrià Vila, després d'aquesta reestructuració de govern, per la qual ja van comentar que Vila començarà a tindre tasques més de campanya electoral. Entre els punts que s'han debatut fins ara, destaca una dació de comptes sobre els fons europeus Next Generation. El Partit Popular i Vox demanen més claretat i millor gestió. Des del govern asseguren que la gestió econòmica de Gandia és exemplar. I en aquest punt, Celia, l'alcalde ha hagut de retirar la paraula al edil popular Guillermo Barber perquè s'ha excedit en els seus 3 minuts d'intervenció. S'ha passat després a debatre les mocions no resolutives, les que no passen per votació, les primeres tres de Vox. Les ha semblat bé a la resta de formacions que es posen en marxa un bonotaxi, un botaxi. Uh-huh. I en aquest moment, el socialista Ledwin Agil ha anunciat que ja s'està treballant en aquesta qüestió i que es posarà en marxa en 2027. Uh-huh. I la moció més cridanera de Vox és que demanava que se reforci la seguretat en primera línia de platja per evitar atemptats terroristes. Des del govern li han dit que ja fa temps que el país està en alerta per atemptats i sempre que fa algun esdeveniment es posen en marxa les mesures. Ara estan passant per votació les mocions presentades pel Partit Popular, després us les contaré. Això sí, amb l'absència en este plenari del president del Partit Popular, Víctor Soler, l'edil a l'Eix Izquierdo de Compromís ha recriminat esta absència, diu que ha triat estar en el plenari de les Corts i diu que espera no torni abans de que acabi este plenari a Gandia per a poder cobrar-ho.
8: Molt bé, Anna, pues moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació. anirem contactant amb tu al llarg del programa. Moltes gràcies, Anna.
9: Perfecte, gràcies.
8: Gràcies. Nosaltres continuem i ara, Nacho, necessite que em canvies de música.

0: És el somni de molts xiquets i xiquetes als que els agrada el futbol. Ser fitxats per un dels equips grans. I això és el que li ha passat al balleró Carlos Espí, jugador actual del Llevant, i que ha sigut fitxat pel Real Madrid. Tot un somni. Suposa que a Tavernes de la Valldigna estaran més que orgullosos del seu veí. Però hem anat a comprovar-ho.
1: Pues mira, em vaig enterar ahir per la nit i estava superemocionada perquè jo soc del Real Madrid i és una emoció molt gran que Carlos Espí del meu poble vinguera al Real Madrid.
2: Pues mos sembla una alegria molt gran per ell, mos alegrem molt i tot el que li vinga, que siga bo pel seu futur, endavant. I nosaltres supercontents. Ara ja, si ja quan jugaven al Llevant ja els xiquets ja estaven un poquet obsessionats en ell, ara que passa al Madrid ja serà locura total.
3: Pues a mi em pareix una gran notícia, no?, de que un baller estiga en un equip de primera divisió i crec que és una cosa que s'ha merescut el xaval. Una alegria, sí, una alegria.
4: Ah, que molt bé, és una cosa que és bona perquè és el seu ofici, és el que li agrada i el que la família els agrada a tots. Entonces és meravellós. Ben bé.
5: Sí, és molt important. L'únic que desitgem tots és que li vagi bé, perquè jugar al Madrid és molt complicat, molt difícil, però bueno, té l'oportunitat ahí.
6: Magnífic que la vagin fitxat a Carlos Espí, molt bo. Em vaig enterar en redes socials.
7: Ah, pues jo no ho entenc, carinyo. El meu fill és míster i té un equip, però no ho entenc jo, això. Ah. Però m'alegra molt.
8: Pues és un xiquet que va a més, marca sempre que ix a jugar i ha acabat molt bé la campanya.
9: Pues em sembla fantàstic. Ojalà que li augure una fulgurant carrera, o sigui que és superbé. M'alegra moltíssim per ell. Damunt som veïns. Importantíssima, clar que sí, i més una cosa així, no? Passa del Llevant, que és superbon equip, al Real Madrid, que és top, així és que de lujo, superbé.
0: Molt bé, doncs ahir teníem els veïns i veïnes de Tavernes. Alguns no ho entenen, però bueno, igualment s'alegren per ell, estan orgullosos del seu futbolista. I en definitiva, una mostra més del talent que tenim ací a la Safor. I si els veïns i veïnes estan orgullosos, l'alcaldessa suposo que encara ho estarà més. Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, bona vesprada.
10: Bona vesprada. I no es podeu ni imaginar la il·lusió, l'alegria i l'esclat immens que tenim d'orgull pel nostre amic i veí Carlos. La veritat que tot allò que han dit tots els veïns i veïnes es queda curt, perquè és meritori i tenim una sort grandíssima en Tavernes de comptar amb un ambaixador d'aquest nivell.
0: Així és, alcaldessa, moltíssimes gràcies. Una gran il·lusió. I és veritat que també estàs atenent als mitjans de Madrid, eh? Això té molta transcendència i li agraïm molt que hagi trobat un huequet per atendre's a nosaltres també.
10: Sí, la veritat que ha sigut una voràgine des de que ahir va esclatar la notícia de tots i totes, i això ens plena de moltíssima il·lusió, com he dit abans, perquè tenim la sort de conèixer a Carlos, que si una cosa el definís, sobretot a ell i a tota la seva família, és la seva humilitat, el gran cor i la serenitat que tindrà per a afrontar aquest repte que ara li ve així davant, perquè no podem oblidar que fitxar al Real Madrid és fitxar a un dels clubs més grans i més importants del panorama mundial.
0: Així és. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies.
10: Gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
0: Bona vesprada. En 2024 va ser fitxat pel Llevant i en el primer gol una de les imatges va ser la del seu pare plorant de l'emoció. Suposem que ara la imatge serà la mateixa. Orgull, admiració i emoció. Los magos del balón, Benji Oliver, sueños de campeón, Benji Oliver. I ara anem a conèixer com està el panorama a primera línia de la platja nord de Gandia.

0: Connectem directament amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja, Gandia, a la platja Nord, Wins Atent, Vicente, Castelló, Belmonte. Belmonte, com està la bandera per allí avui?
1: Avui és un dia com portem els últims altres dies. Avui és un dia esplèndid, un dia de bandera verda, una afluència de gent d'un 80-90%, temperatura i de l'aigua de 28 graus, un venter que està bufant molts a pulpenes entre el Llevant i el Xaloc, i avui és un dia per poder vindre-s'hi i disfrutar.
0: Molt bé, Belmonte. Pues moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta informació. De primera va des de la voreta de la mar. Moltes gràcies. I a gaudir d'este dia. Gràcies.
1: Fins dilluns.
0: Adéu.

0: Els xics en qui anem a parlar ara són un grup de joves que van quedar en tercer lloc al Campionat Internacional de Robòtica i estudien a CEA Gandia, en concret al Gandia Lab. Fins allí se n'ha anat el nostre Daniel Ardiz. Dani, endavant, conta'ns.
1: Hola, què tal? Així és, ja parlarem amb ells en directe a Austràlia. Només ha aconseguit aquest tercer premi en l'equip d'ací de Gandia, Gandia Lab, el tercer premi en el concurs internacional amb aquest projecte d'innovació. I ja estan així, però Víctor Rodrigo, que és el gerent de l'acadèmia Gandia Lab, jo crec que encara teniu ressaca, no?, del Premi d'Austràlia.
2: Sí, sí, home, encara estem celebrant. I que dure, tenim que celebrar sí. Molt de temps, perquè és molt important.
1: Tenim així les joves promeses, però primer anem a fixar-nos. Tenim el projecte, el robot, que es va dur a emportar-se ese bronze en el certamen internacional de robòtica, projecte d'innovació. Víctor, és este d'ací, no? Parles un poc d'este robot?
2: Sí, a veure, és un robot diferent a lo que normalment es veu en competició. Realment el centre del robot és el que canvia i els cossos són com si foren tratges o vestits, que són accessoris. Vale? I nosaltres així fem els canvis i el robot és capaç de fer tots els exercicis de la taula.
1: Tenim ací, veiem dues taules, Víctor, i diversos robots. Això és el que es fa, sí, en aquesta acadèmia, no? És complicat, porta treball, disseny previ...
2: És complicat, és que t'agrada. Sí. I és temps, que no és temps perdut, és temps invertit en preparar-se, en ensenyar-se, en provar coses, en descobrir. Al final, a qui li agrada, el temps se li passa. I sí, tenim diverses taules per a entrenar, per a poder aprendre els primers moviments, hi ha taules de competició on has de fer exercicis, però és passió i és que t'agrada.
1: Però clar, quina és la base? Perquè jo veig així i veig un munt de peces i tenen que agafar forma a partir de les peces soltes. Quina és la base de tot?
2: Pues això és quan nosaltres ens apuntem a la competició, l'organitzador ens envia el tapet en totes les peces que necessitem per a muntar tots els exercicis que el robot ha de fer. Nosaltres estem durant mesos preparant el robot sense manual i sense res, tenim que inventar-lo nosaltres. I després arribem en febrer a la Universitat d'Alacant, tenim una taula igual muntada i tenim allí 2 minuts i mig per a fer tots els exercicis i competir amb la resta d'equips. A part, es presenta un projecte d'innovació i es fa una explicació del disseny del robot i tot això és el que puntua en la competició.
1: Vull que m'acompanyes, Víctor. Anem a desplaçar-nos a fer dos passes perquè tenim així, a part de l'equip que va triomfar a Austràlia, però primer, vull que vec així la copa d'ese tercer lloc, com el diuen?
3: Jo soy Emma.
1: Emma, llevas la copa en la mano?
3: Sí.
1: És la copa d'Austràlia.
3: Sí, la ganamos en Australia.
1: Pues ahora me contarás, porque me ha llamado la atención la copa, me contarás ahora enseguida cómo fue la experiencia, porque están aprendiendo y necesiten unos mentors, podríem dir, y ellos son Ainhoa Cutuy y Pau Miñana. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se han portado los críos?
4: No bien, se han portado bien. Bastante responsables, ahí con premio y tal. Muy bien, muy bien.
1: Eso es un logro bastante importante, ¿no? Para alguien que empieza en este mundo de la robótica.
4: No, sí, tanto para ellos como para nosotros que llevamos años, es un lograzo.
1: Pau, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha anat tot allí en Austràlia?
5: Va ser una passada, tant la competició com el propi viatge en Sydney. Ens ho vam passar tots molt bé com a equip i, a més, després en la competició vam aconseguir el premi que reconeixia el nostre esforç al llarg de tot l'any.
1: Que m'ha dit que s'han hagut de defensar ells, fins i tot en anglès, que estaven com apartaets en un espai?
5: Sí, ells van tindre que entrar a soles a la sala de presentació. Tenien 5 minuts per a presentar en anglès un projecte d'innovació, uns xiquets de... entre 10 i 13 anys, o 15 anys, perdó, sí. Completament en anglès. Després 5 minuts de defensa de preguntes dels xutxes, 5 minuts després de presentació de disseny del robot, en el que expliques com has fet el robot i l'has programat, etc. I després 5 minuts més de defensar preguntes sobre el disseny del robot i tot a travolta en anglès. I ho van fer fenomenal, tot això que s'han emportat un tercer premi.
1: Així és, ese tercer premi més que merescut. Ainhoa, ¿com llegas tu a este mundo de la robótica? ¿Y por qué?
4: No sé, al final...
1: ¿Mucho tiempo?
4: No sé, unos 4 años por ahí, ¿no? No sé, al final, yo, por ejemplo, en mi caso, fue con una asignatura de clase y ahí pues vi que te gustaba y al final lo que te gusta, pues...
1: Pasa más.
4: Sí.
1: Pasa más. Y en tu caso, Pau, ¿cómo arribes a este món?
5: Yo vaig a començar en el fill de Víctor, así en la escuela. perquè pues, gràcies a ell vaig conèixer tot això i em va agradar molt i em vaig apuntar i al principi en unes quantes classes pues, vaig veure que volia continuar sí. I de repente un dia va sorgir l'equip de competició i vam començar a competir i ara cada vegada més.
1: Cada vegada a més. I ara sí, anem a escoltar, encara que siga que mos diguin breument com anar l'experiència dels protagonistes, com el diuen?
6: Lola.
1: Lola, conta'm, què tal l'experiència en Austràlia? Tu vas estar allí?
6: Sí.
1: Quants anys tens?
6: 10.
1: 10 anyets, conta'm, com va anar?
6: Pues nosaltres mos vam passar molt bé perquè vam anar i és una experiència única tant les dues coses perquè Sydney és l'altra part del món sí. I té molta diferència en Austràlia.
1: Ja no oblidaràs, a que no?
6: Sí.
1: Tens ganes de tornar?
6: Sí.
1: I a replegar un altre premi?
6: També.
1: També, si pot ser. Me comentaves, ha estado complicado, llevas el trofeo, ese tercer puesto. ¿Ha sido complicado conseguirlo o ibais muy seguros y seguras?
7: Nosotros, como equipo, nos hemos esforzado y lo hemos hecho mejor, lo mejor que hemos podido y hemos conseguido este premio que nos hemos alegrado mucho cuando lo hemos conseguido.
1: ¿Y tú qué tal, como el digo?
4: Joan.
1: Joan, què tal l'experiència? Conta.
4: Molt bé, aquí. Ens esperàvem pues, guanyar algun premi, però no el tercer.
1: La pròxima per el primer?
4: No? Ja.
1: Seguim treballant. Com el diuen?
8: Quique.
1: Conta, què tal l'experiència en Austràlia?
8: Allí ha sigut superdivertit perquè encara que en la competició hem guanyat, també hem estat 4 dies fora. I ens hem divertit tot l'equip, visitant Sydney, anant a veure ballenes, bueno...
1: O sea, que heu fet turisme, a més de treballar per aconseguir el tercer premi, com el diuen?
9: Jordan.
1: Com ha estat l'experiència?
9: L'experiència és increïble. Austràlia és un altre món, no té res que ver con Espanya. És increïble, una experiència molt bonita.
1: Repetiries?
9: Sí.
1: Con los ojos cerrados, ¿no?
9: Sí.
1: Repetiries. I com el diuen?
6: Maria.
1: Me diu Víctor, el profe, que no has anat a Austràlia, però sí que has estat. Això com es menja? Explica-me-ho.
6: Pues perquè com volien que jo isquera en el projecte d'innovació, van tindre la idea de gravar un vídeo i així anar a fer com una videollamada i així anar que jo i l'altra xiqueta que tampoc va poder vindre, poder anar en la presentació.
1: Víctor, això és fer història, no? En el món de la robòtica.
2: Home, jo crec que sí.
1: No sigues modest.
2: Així en Gandia ni per la zona s'havia produït mai això, entonces estem molt contents.
1: El local l'heu obert ara perquè veníem? Està tancat per vacances?
2: Sí.
1: O continua?
2: No, està tancat per vacances. Acabarem la setmana passada que farem l'escoleta de Vicky Foods, que és l'última que fem,
1: sí.
2: I ara en setembre comencem les classes. Estem ara, estem inscrivint, ara les inscripcions estan obertes i el dia 1 comencem a treballar.
1: A continuar amb la robòtica. Víctor, moltes gràcies per venir a les portes de Gandia Lab. Un pla, és la primera vegada, hem parlat molt, però és la primera vegada que xafe este terreny de creativitat, innovació al màxim. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per vindre.
1: Xics i xiques, enhorabona, gràcies. Adeu, adeu. Això és el que volia contar-vos des de les instal·lacions de Gandia Lab. Són uns campions i campiones. Sí.

0: estrangera.
1: Real?
0: Sí, sí, real, de veritat. Pues sempre van de professor en això, en fulles i flor de taronger. I ma mare, quan tornen, es deixa ahí i això és seca. I al cap de 4 o 5 mesos, ella el que fa és es fa una tisana i se la beu. I deu de fer efecte perquè té 103 anys i mig.
1: Vinga, anem a parlar en Consuelo. Consuelo?
2: Consuelo. 104 anys.
1: Però està molt bé. Ja m'ho ha dit la seva filla que es fa moltes tisanes amb eixes floretes de sants de la pedra. Se'n recorda d'ells? Tota la vida els ha tingut a casa?
2: Oi, saps de la pedra s'ha conegut jo tota la meva vida. A Santet.
1: Com sí. Es van trobar?
2: Pues no sé a on, però m'abuelo...
1: Estava en el camp.
2: M'abuelo tenia tot el terme de Miramar d'ella. I en un tros d'eixos és que es va trobar el Santet. Estava llaurant.
1: Però m'ha dit que no són els originals, perquè es van cremar.
2: És perquè es van cremar. Perquè es va cremar l'Espanya també.
1: La guerra.
2: La guerra. Va vindre la guerra. I van cremar tots els senders. Ma mare plorava i jo plorava. I els que estaven per allí ploraven. I jo recordo aquells que es van cremar, que rien i es burlaven.
1: I de santets no es van quedar, no es van poder quedar en cap record?
2: Les manetes. Les manetes, les manetes, les quatre manetes. Que les va arrencar ma mare.
3: Jo sóc Lolita. Sóc la filla de Remedios, la germana de Consuelo. Ella és la primera de les germanes i la ma mare és la segona. I darrere en van dos més. I resulta que quan va passar lo de la que van cremar els santets vellets, els originals, pues van anar a l'era a cremar-los. I ma abuela pues, volia tindre un recuerdo de santets i va pensar d'agarrar-los les manetes, les quatre manetes, i guardar-se-les per donar-les als germans i per agarrar-ne una a ella. Aquestes manetes estan tota la vida.
1: De generació en generació,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí. Sí, perquè hasta les meves filles també tenen devoció. És que això és una cosa que, com ho han sentit contar de Xocotíues, doncs clar, en cap manera també es va contar la història i tots creuen en aquesta història.
1: En els santets de la pedra.
3: En els santets de la pedra, sí.
1: I d'ací poquet, la setmana que ve també tot el poble...
3: El dijous anirem de romeria, si Déu vol, a Valla.
1: Vindrem.
4: Està molt bonic.
1: Vaig a preguntar-li a Consuelo si ens espera també aquest dia. Consuelo, la setmana que ve és eixa romeria per Sants de la Pedra.
2: Sí.
1: Estarà així.
2: Ai, jo també.
1: Passegen i tornen a casa.
2: Se'n van a passejar. Com dic jo, quan és any passat, quan se'n anaven, jo dic, torneu en bona salut.
5: Quina història més bonica, Sandra Albert. Moltíssimes gràcies per apropar-nos-la. Ara canviem de sintonia. És temps de A qui en corresponda i com cada divendres venen els responsables polítics a respondre els vostres missatges. Tinc a ser al meu costat a l'estudi a Sebas Gálvez, que és el director general de Serveis Bàsics. Sebas, molt bona vesprada.
6: Bona vesprada,
5: Si et sembla, anem a començar a repassar tots els missatges que ens han arribat aquesta setmana. El primer, del dilluns, diu... envia una foto d'un càrrega i descàrrega al carrer Calderón de la Barca, número 58, i diu l'oient que han tancat la carnisseria i el bar que hi havia i que, per tant, no veu necessari aquest càrrega i descàrrega i donaria més places de pàrquing en una zona pues, on es necessita.
6: Bueno, pues lo hemos trasladado al Departamento de Tránsito y Movilidad para que comprueben que realmente ya no se está utilizando los repartidores. Una vez cerrados estos dos comercios, como como dice el oyente. Y si es así, pues se procederá a eliminar el carga y descarga. Pensamos que es posible que esté siendo utilizado por algunos comercios de República Argentina, aunque en esa avenida pues también tienen zonas de carga y descarga. Es muy probable que la oyente tenga razón y no sea necesario este carga y descarga, por lo cual se procederá a eliminar una vez estudiado por el departamento.
5: Y faré un parking de coches normal.
6: Sí, añadiremos plazas de parking.
5: Vale. El segundo mensaje de una dona que ya va a reclamar al ayuntamiento.

0: Esta cançó és un dels signes d'identitat del poeta Josep Piera perquè solia cantar-la en els seus recitals. I és que este Volare és el lema de l'Estiuvers d'este 2026 que va dedicat a ell. Comença avui, divendres 31 de juliol, i s'allargarà fins al 2 d'agost. Què ens podrem trobar allí? Doncs ens ho conta directament Joan Lleusà, que és el director del festival. Joan, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns, què podrem trobar en este festival?
1: Avui mateix comença el festival, que serà al Moravit de Marxuquera, a les 7:30, amb una visita guiada del Moravit, que és l'espai on es va fer el primer recital de l'Estiuvers, on Josep Piera el va protagonitzar, i vam dir, bueno, pues, que com que havíem de canviar l'espai de la Cova del Parpalló, que tocava avui, però no s'han pogut acabar les obres, també en part per culpa de la calor, pues l'hem passat al Moravit, que va ser una cosa super icònica, un recital que vam fer aquest dia, Partí Piera. I serà avui a les 7:30 amb Enric Casasses, amb Eduard Marco i Peter Connolly, un guitarrista de la Drogo.
0: O sea, que este canvi d'ubicació també pues, serà positiu, no?, per tota la calor i tot això.
1: Sí, demà també hem hagut de canviar la pujada al Castell de Bairén perquè pot ser una mica perillós amb les altes temperatures que tenim fer aquest tipus d'excursió i anirem al Museu Maga, que també serà a les 7:30 de la vesprada.
0: Vale.
1: I tindrem a dos poetes molt interessants, que són Odil Arquer i Josep Pedrals, que fan una poesia com que afecta molt a nivell oral, reciten molt bé, són com dos poetes antics, diguem, dels autèntics.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I això, sí.
0: I ara, tindrem algun acte més?
1: Sí, acabarem amb el Palau Ducal el diumenge, dia 2 d'agost, que el recital ja també l'hem passat, que ara vam fer-lo a la terrassa de la Galeria Daurada.
0: Vale.
1: I el passarem al Pati d'Armes perquè hi havia reserves, s'havia de reservar per a poder anar al recital allà dalt perquè no és un espai molt gran, però el primer dia ja teníem més de 100 sol·licituds i ja vam dir, bueno...
0: No cabem, no?
1: No, deixem de volar tant i anem a baixar un poc que tot el món pugui anar.
0: Pues
1: o sigui
0: sí.
1: Que sí, així queda el recital tancat en un espectacle que es farà en el Pati d'Armes amb Marc Grané i Sebastià Alzamora i una performance teatral a partir del llibre Melodrama de Josep Piera.
0: Molt bé, Joan, o sigui que tindrem de tot, tindrem poesia, tindrem espais, perquè al final els espais s'han buscant alternatives, però seran molt més confortables al final, no? I continuen, sí. També siguen molt, molt bonics i molt interessants a la nostra ciutat, a Gandia. Així que, bueno, tindrem això, pues poesia, espais bonics, música també.
1: Sí.
0: Escolta, podem encara comprar entrades?
1: És totalment gratuït, no cal comprar entrades per a cap espectacle.
0: Ah, vale, és gratuït tot.
1: I tots els recitals són oberts, no hi ha que fer cap reserva, excepte per a la visita guiada del Palau Ducal, que es van esgotar les entrades el primer dia.
0: Mm-hmm.
1: Però
0: vale.
1: Tot és gratuït, lliure entrada i res més, és entrar i gaudir.
0: Molt bé, o sigui que no tenim excusa per no anar.
1: No en teniu, sobretot perquè, per exemple, el del museu n'hi haurà aire condicionat i això ja és...
0: Això ja és un motiu suficient per anar-hi ja directament, només per l'aire condicionat.
1: Perquè no. Tinga molta por a la calor, doncs pues aquell és amb aire condicionat i s'estarà de luxe a la sala de dones del Maga, que és un espai superespecial amb dues altures. I és una experiència xula en aquella sala concretament de l'hospital del Museu Maga de l'Hospital de Sant Marc, antiga sala de dones, sí, sí.
0: Molt bé, Joan, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns i gaudirem estos dies de l'Estiuvers. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vaig a tot bé, gràcies.
0: Adéu.

0: Portem dies parlant-los de l'ona de calor que ens atravessa i les alertes per les altes temperatures. Un dels refugis que segurament vostès tindran és estar a casa amb el ventilador o l'aire acondicionat. Però què passa per a qui no té la sort de tindre este refugi, de tindre una casa? Doncs es posa una perillositat, en termes generals, molt més gran. I si, a més, les temperatures són extremes, doncs encara més. Xema Puente, coordinador de l'àrea de persones sense llar de Càritas Gandia. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Gràcies per vindre a ser l'estudi.
1: A vosaltres.
0: Quina és la situació d'aquestes persones que no tenen llar quan fan tantíssima calor?
1: Bueno, com tu bé has dit, la problemàtica és greu. El canvi climàtic està perquè té que quedar, és una realitat que està ahí, i és veritat que ara és raro. L'any passat vam tindre una alerta roja, però este mes ja portem tres. És una cosa molt... Entonces, nosaltres tenim en l'Ajuntament un dispositiu que és alerta per emergència climatològica, que fins ara estàvem fent-la en hivern. Per pluja, per fred, o el que siga. I este any han tingut que posar-lo ja en marxa en tema de calor. Com tu dius bé, quan hi ha 40 graus en el carrer, pues no n'hi ha parque ni n'hi ha puesto a uno pueda cobijarse i tal. Entonces nosaltres en el centre de dia, en la calle Gutiérrez Mas, ampliem l'horari. Normalment el centre de dia té un horari de 9 a 5, ampliem un horari gràcies al grup de voluntaris i al de professionals de 9 a 8 de la vesprà. És veritat que gràcies a que l'edifici té aires acondicionats podem mantenir una temperatura de 23 graus, que és molt agradable a la gent. I també estem gastant a la setmana quasi sobre els 1.000 litres d'aigua.
0: 1.000 litres?
1: 1.000 litres d'aigua. Són dispositius d'aigua xelà. També la conselleria ha repartit uns 150 kits contra el calor, composats per una motxilla, una botella isotèrmica, una gorra, crema protectora i tot això. Entonces és més fàcil que ells en aquesta botella isotèrmica puguen posar-se l'aigua xelà per poder suportar com tots el tema. Entonces tenim l'apertura prolongada de un refugi climatològic, perquè és veritat que Gandia disposa de molts espais,
0: sí.
1: L'únic que passa públics. Que sí, però quan uno va un poquet brut o va un poquet afectat per alguna substància o simplement té cara de que no és una persona normal, a voltes molesta en un nosaltres mateixa li fem de menys i molesta. Entonces creem este espai segur climatològicament per ells. A part, l'equip de carrer està eixint 3 voltes a la setmana i en alerta roja estem eixint tots els dies. Per què? Perquè quan uno té una addicció a l'alcohol, el que passa és que té una sensació de no tindre set. Llavors molta gent se deshidrata. I alguna volta han pogut ser cors de calor i produir inclús la mort. Entonces nosaltres mirem a veure com estan, com no estan, repartim en hivern repartim cafè i tal, en estiu granissats, botelles d'aigua xelà, ara mateix també estem en unes bolsetes isotèrmiques un poquet per combatir tot aquest calor.
0: Clar, és que m'ha cridat l'atenció una cosa que has dit, Xema. Clar, no és només el problema en si de no tindre un refugi, que en este cas Càritas ja s'encarrega, no?, de que tinguin un refugi i que, a més, n'hi ha molts refugis públics així a Gandia, sinó que, a més, els problemes que es deriven de no tindre llar, no?, com, per exemple, l'addicció a l'alcohol, clar, això encara agreuja més les conseqüències que puga tindre.
1: Sí, vosaltres diem que els Nadals i els estius són les pitjors èpoques de l'any, però això mateixa. Perquè uno té més temps, li pega més voltes al cap, i quan uno té aquestes addiccions o el que siga, uno al final cau i beu, o li costa més. Entonces, claro, és una lluita continua. I també una lluita en la gent, no? Com ja t'he dit, l'aspecte, no? Moltes voltes prejuguem un poquet, pues este estarà així, no estaria així. Jo sempre dic que antes de prejuzgar que mos posem les seues sabates, perquè uno no sap per lo que està passant aquesta persona.
0: I que la vida pega moltes voltes.
1: I que no saben si d'ací dos anys podem estar nosaltres ahí.
0: Així és. I què vos diuen ells?
1: Ells ho agraeixen tot. Ho agraeixen tot perquè la nostra missió, la nostra predilecció és estar al costat d'ells, és posar a la persona en el centre. Uh-huh. Entonces, quan una persona se sent acollida, se sent acompanyada, perquè al final també respeten la seva llibertat. Uh-huh. Nosaltres ni anem de salvadors ni res. Jo te dono a tu ferramentes per poder pues, valer-te. Però si tu no vols, o en este no és el teu moment, tinc que respectar la teua llibertat. I ho agraeixen moltíssim. La veritat és que se senten pues, això, arropats. Algú que te tendisca la mà de vez en quan, pues, no està mal.
0: Pues sí. Pues sí, en tots els moments de la vida, eh? Però si pues, el trobes en un moment més vulnerable o que necessites ajuda, pues, esa mà que te l'ofereix pues, és molt d'agrair. No sé si heu tingut algun cas d'algú que li ha donat algun cop de calor o algun cas que hagueu...
1: Pues bueno, desgraciadament sí que és veritat que en este mes pues, han tingut una persona que va fallecer, bueno, falleció per un cop de calor. Per un cop de calor, pues bueno, en les portes d'un supermercat. I bueno, pues al final pues és això. És que quan uno pues, porta molts dies de beguent, pues esa sensació de tindre set se lleva, uno se deshidrata i si se posa el sol en 38 graus, pues peguen esos cors de calor i mira, desgraciadament, pues és el que intentem evitar, però pues n'hi ha voltes que no ho aconseguim.
0: I era una persona coneguda per
1: ell? No, sí, era una persona que treballava en ell, era una persona que estava treballant en ell, que a part tenia una patologia de salut mental. I, bueno, com sempre dic, pues, la gran lacra de la societat d'avui en dia és el malalt mental que està en carrer, que per la seva malaltia no se pot diagnosticar, no se pot medicar, i que n'hi ha voltes que, aunque pues, intentes fer tot el possible, pues, no plegues, i a voltes, desgraciadament, pues, plegues. En 55 anys morir en el carrer i a la porta d'un supermercat on la gent passava, i, bueno, és que me sap mal dir-ho així, no? Però va ser prou fort perquè, mira, és que va borratxo, és que se lo habrá buscado él, i estava, hi havia mort. Això no passa en Estados Unidos, no passa en grans capitals, passa en Gandia, passa. Una xicoteta reflexió, també.
0: Que fort. Clar, és que com remonte jo això ara?
1: No, tampoc jo vull donar llàstima ni res. No és així, no? Que pensem que, com ha dit abans, que no sabem per lo que s'està passant. No sabem per la persona, no? La persona no pots prejuzgar-la ni pots juzgar-la si no saps per lo que està passant. No pots intuir sempre és que se lo ha buscado, és que és un borratxo, és que està ahí perquè quiere. No és així.
0: No. I que tots podem ser aquesta persona el dia de demà.
1: Ningú té la vacuna per no estar en el carrer.
0: Així és. Xema, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per vindre i per tota la tasca que feu.
1: No, la fem tots.
0: Enorme.
1: Vosaltres donant-vos veu i vosaltres, pues bueno, estan ahí al peu del canyó.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Gràcies.

0: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
1: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
2: Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía. Es la churrería del puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía. La churrería del puerto, para llevar terraza o salón climatizado. Pruébanos, repetirás.
3: El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo. Del 7 al 22 de agosto bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin. Gandía.
4: ¿Te atreves?
5: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita, colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
6: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias equipo por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
7: Ja vos comentàvem al principi del programa, en la introducció, que el Real de Gandia està en plenes festes i que avui és el dia de l'Aurora. I Dani ha escoltat això quan estàvem en la reunió de redacció i diu, jo me'n vaig cap allí. Dani, bona vesprada.
8: Hola de nou. Hola, Celia, què tal? Molt bona vesprada. Me sentiu bé?
7: Sí, perfecte.
8: Vale, tu si vols dir-me algo chilla, que vos és molt, molt baixet, perquè vale. Sí, hi ha un poquet de jaleo. Estic molt ben acompanyat. Tenen ganes de festa, però també tenen ganes de festa perquè s'ho han treballat bona cosa. I si no, que li pregunten al president dels festers de la Divina Aurora, d'ací del Real de Gandia, Cristian Montagut. Molt bona vesprada.
9: Molt bona vesprada a tots, com esteu?
8: Pues ara bé, perquè estem de moment a la sombreta. Vosaltres com porteu el dia? Perquè a les 7 del matí no teníeu son i pues, bueno, anem al camp de l'Aurora, no?
9: No, m'he començat un poquet antes a les 6 del matí a amenitzar ja el poble en el bombo i després a les 7 sí que de veres que m'he començat ahir a cantar un poquet ja, la Divina l'Aurora, la tradició de tota la vida de la festa al poble i després han tingut a l'Aguila a despertar i m'ho han anat a plenar la panxa, que si no, no arribarem a la vesprà.
8: Agafar energies.
9: Un poc bueno,
8: parlant d'agafar energies, estem així a l'avinguda de Gandia perquè així no són paelles, perquè ha hagut un canvi, però no us quedeu sense dinar, no?
9: No. Hi ha hagut un canvi perquè fa molta calor, també tenim que la gent a aquestes hores també li costa un poc vindre pa dinar, però nosaltres hem fet la nostra paelleta, que ve ara en seguida d'ahir del bar de Xubilà i de Justo, que estarà molt bona, segur.
8: Ah, però la porten feta.
9: Claro.
7: Avui
9: anem a gasto pagao.
8: Escolta, i esta vesprada el dia és llarg, heu fet missa esta matí en Contaves, sí. La processó serà el diumenge, però esta vesprada jo crec que és la millor opció per a refrescar-se. Què teniu per ahí?
9: Pues tenim una festa de puta mare, com la Sansaru, que ve a punxar tota la vesprada de 3 a 7.
8: Després heu el pitido, Celia?
7: Sí, sí.
9: Després tenim ahí una festa de l'espuma i un parc aquàtic per refrescar-nos. Mm. I també tenim muntat un goteo per la gent que se refresca un poquet.
8: Que bo. Parlant d'hidratar-se, aquell que tinga més de 18 anys i vinga disfressat, què li doneu?
9: Li donarem una casalla. Això és tradició també ja de la festa.
8: Bueno, així estàs acompanyat amb alguns festers. Algú té menys de 18 anys? No. Tu tens, jo dic, té cara de tindre menys de 18 anys. Però a tu no el toca casalla, que no has vingut disfressat.
10: No, jo casalla no.
8: Un gotet d'aigua fresqueta, no?
10: Sí, això sempre.
8: Bueno, sí, comenteu entre tots, com porteu el dia?
10: Bé, pues por ahora empezando. Que valenciano yo.
8: Y el día es no te preocupes, aquí entendemos hasta el castellano, entendemos. Porteu, a veure què porteu en la samarreta, un auroro malparit. Molta figa, poc de llit.
11: Aquí la lletra, perquè tenim la
7: sense paraules va quedar.
8: De qui va ser aquesta idea?
4: Pues bueno, al final fem un sopar entre els festers i ahí van sorgint idees i anem diguent frases per a la festa i al final tenim dos, esta que és per al migdia i després per la nit tindrem una altra que és sorpresa.
8: Celia, he llegit jo la frase de davant, de darrere, de la samarreta.

0: Celia, yo la frase de davant, de darrere de la samarreta, dels festes de la Divina Aurora, però compta amb tu mateixa el dibuix. Quin dibuix porteu en la samarreta?
1: Pues portem el logo de la nova festa, que és la burreta, que sempre traguem tots els anys en el passabars, en una botelleta de Casalla.
0: Lo milloret, una Casalla i Monanem, no?
1: Pues clar.
0: Una i dos. La última. I parant de festa, va estar l'any passat i crec que va donar tan bon resultat que torna enguany els festes de la Divina Aurora. Celia, han dit, volem que José Ripoll Sansaru estiga així amenitzant-nos la festa. I José ha tornat, no? Què tal? Bona vesprada.
2: Assistem, bona vesprada, Dani.
0: Què fas per a que la gent buiga, tinga ganes de Sansaru?
2: Pues bueno, ja són quasi 25 anys de DJ i quasi 12 de Sansaru. Entonces, gràcies a... Vull donar les gràcies als Auroros i als festers del Real per contratar-nos a treballar, perquè nosaltres el que fem és pues, festa. I...
0: Macro disco mòbil, però ahí què punxes?
2: No, ahí un poquet de tot. Igual punxem música valenciana, que posem l'última que està a la Morotxa o la que estiga a tope ahí en la ràdio. I bueno, pues regalem detallets, camisetes, bolses, i tenim un poquet d'animació també de en personal. I res, entre tots pues, ho fem bo, perquè ells són els que al final fan la festa.
0: És que fan la festa. Però aquests regals que dius que dones, te'ls aportes de casa o te'ls posa els festers? No,
2: això va tot a compte. Això ho porto jo de casa.
0: Això ja està parlat,
2: sí,
0: no?
2: Sí, està parlat.
0: Però dona gust, suposa, José, que en aquest espectacle Sansaru, Macrodisco Mòbil, veure que la gent respon i que tenen ganes de més. Això suposa que puja l'adrenalina i tinguis ganes hasta tu de més.
2: Hasta jo, que porto també quasi 25 anys. Pues sí, la veritat és que sempre que hem vingut a ser el Real, ha sigut una acollida molt bona, els festers sempre s'ho han passat molt bé, l'any passat va ser un èxit perquè ells s'ho van passar molt bé, mos va ploure i tot, i vam estar així al pie del canyón i al final, pues, la festa la fa el poble. Nosaltres venim, posem de la nostra part, però són els festers els que ho donen tot.
0: Ells són els que tenen la culpa.
2: Sí, la culpa de tot, i la burreta també.
0: Gràcies, José, suposo que tornarà a ser un èxit. Celia, jo no sé el temps que tinc, jo no vaig mirant l'hora. Me queda temps?
3: Tu tranquil, sí. Jo volia fer-li una pregunta. Tu has viscut la festa de Sansaru? Tu l'has viscuda? Dani?
0: No vos sent, companys.
3: Ai.
0: No sé si vosaltres me sentiu a mi.
3: A nosaltres, a tu, però... sí.
0: Ah, sí, ara sí.
3: Ara seria. Sí, vale.
0: Corre.
3: Que si has viscut alguna vegada la festa Sansaru?
0: Crida un poquet més que el nivell de volum.
3: Que si has viscut alguna vegada la festa de Sansaru?
0: No.
3: No?
0: Mira que no és bo, que no vos sent.
3: Ah. Bueno, ara, que jo el que volia dir... Lo que volia dir...
0: Tornem a provar per última vegada, senyor, ja m'acomiade.
3: Res, que el que volia dir és que la festa de Sansaru és espectacular i que jo l'he viscuda i és espectacular. No.
0: Último intento fallido.
3: Celia, moltes gràcies, Dani. Tranquil.
0: Jo vale. Me despedís, perquè s'han arribat, però anem a despedir-nos. Teniu
3: perfecte.
0: Algun crit de guerra? O, bueno, pues, mos despedim amb el crit de guerra dels Auroros. Un Auroro malparit i molta figa, poc de llit. I el crit de guerra, per acomiadar és...
4: Sí, l'Aurora ja està així! Sí, l'Aurora ja està així!
3: Olé!
0: Gràcies,
3: Dani. Que festa porten estes allí en el Real de Gandia, la veritat és que dona gust. Escolta, Nacho, pots enviar oficialment la sintonia de l'agenda, que això ja era agenda, però bueno, tira-li.

0: I cride, té que dir el títol de l'espectacle i ahir entonces ja li regalarem les entrades. Però més enllà d'això, de les festes del Real de Gandia que acabem d'estar allí amb Daniel Ardit, tenim més agenda, no?
1: Exacte, Celia, tenim una agenda ben variada de cara al cap de setmana. Comencem per Gandia, si te sembla bé.
0: Vale.
1: Així a Gandia tenen una visita nocturna a les 8 i mitja al Palau Ducal, en què faran un recorregut per les diferents zones del Palau Ducal de Gandia que habitualment estan tancades. També recordem que amb motiu del Festival Polisònic actua la Jose als jardins de la Casa de Cultura Marqués González de Quirós. Si s'ho pregunten, aquesta és una cantant compromesa amb la interculturalitat i el feminisme. O sigui, que jo crec que té bona pinta.
0: Pues sí, és una bona ocasió, pues això, per anar a conèixer-la.
1: I a les 9 de la nit, que ja no farà tanta calor, esperem.
0: Exacte, esperem. Tu ho has dit.
1: També avui, Celia, comença l'estiu verds amb una visita guiada a les 9:30 hores a la cova del Parc
0: de Llobre. Ah, sí, clar, que hem parlat, sí. Hem parlat amb Joan. Mm-hmm. Això serà espectacular, eh? Avui sí. a les 7 i mitja és el primer acte, però després durant tot el cap de setmana n'hi ha més. Sí. Els espais s'han adaptat per a que no tinguem tanta calor, per a que vagi qui vulga, que estiga segur en aquest tema, o sigui, que superbé.
1: Molt ben organitzat,
0: com sempre, exacte.
1: Ara fem una ruta pels municipis de la Safor. Comencem per Oliva. La cosa va de concerts, t'he de dir, que a nosaltres ens agrada. A les 23 hores hi ha espectacle sinfònic Efecto 2000 a càrrec de la banda sinfònica de l'Associació Artístico-Musical d'Oliva, amb les veus de Gabriel Ferrandiz i Laura Penalba, sota la direcció artística i musical del mestre Miguel Ángel Grau Martínez, en la plaça d'Europa.
0: Molt bé.
1: Continua Emperador, també tenen concert d'estiu de l'agrupació musical de Santa Cecília d'Ador, que tindrà lloc a la Casa de la Música.
0: Molt bé. Tenim de tot.
1: De tot.
0: De tot.
1: A Berreguard també tenen passacarrer des de la Font de la Roda fins a l'Església de la Mare de Déu del Carme i a continuació concert d'intercanvis musicals amb la participació artístico-musical Santa Cecília de Berreguard i de Palmera.
0: És que sí, tenim una tradició de música i de bandes espectacular. Escolta, Marta, que crec que tenim una telefonada. Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Hola, bona vesprada. Dis-nos, com el diuen primer que res?
2: El diu Lolín.
0: Lolín. Dis-me el nom de l'espectacle del circ que vindrà a Gandia.
2: El circo del miedo.
0: Molt bé, del terror, molt bé, molt bé. Recordem que hi ha dues opcions. El circo del miedo és una i l'altra és... Bueno, tenim una altra opció, no vaig a dir-la, per si algú està pendent de cridar més. Escolta, dues entrades que t'emportes.
2: Genial.
0: I has pensat en quin iràs o no?
2: Bueno, jo sóc de la generació dels pallassos.
0: Ah, molt bé.
2: Soc un poc majoreta, però bueno, m'encantarà reviure-ho tot.
0: Que guai, clar que sí, és una molt bona oportunitat i per anar també acompanyat d'algú més jove o no.
2: Bueno, s'ho tenien que guanyar.
0: Això sí, està molt ben dit. Moltíssimes gràcies, Lolín. Els meus companys agarren ara les dades i el farem arribar les entrades. No colgues, vale?
2: Gràcies.
0: Gràcies a tu. Que guai, que alegria, eh? És que a mi m'encanta regalar. Quan fem aquestes coses m'ho passa molt bé. Bueno, pues ja tenim ahí dos entrades menys. Ens queden poquetes entrades, eh? Recordeu cridar, tenim hasta les 2 del migdia per a cridar. Mentrestant nosaltres, Marta...
1: Continuem un poc.
0: Continuem xerrant, fent la xerraeta.
1: Doncs mira, a Ador començaren Aires Moros i Cristians i avui tindrà lloc aquesta embaixada.
0: Vale. O sigui, en Ador també estan?
1: Sí, també estan. Ai, en Ador no, perdona.
0: És en Rotova. Vale.
1: Sí, m'he liat jo. A Rotova tindrà lloc avui eixa ambaixada.
0: És que tenim molts pobles a la Safor, sí. Moltes festes i molts moros i cristians. És impossible quadrar-ho tot sempre.
1: Totalment. I a Daimús, de cara al diumenge, tenen un concert de dos bandes de l'Associació Artístico-Musical Sant Blai de Potries i l'Associació Daimusense a l'Auditori de Daimús, a les 19 hores, el diumenge, per acabar el cap de setmana.
0: Per acabar el cap de setmana, suposa que en l'auditori també n'hi haurà aire condicionat i allí s'estarà pues, de meravella.
1: Sí, i això seria un poc l'agenda del cap de setmana.
0: Tu t'has pensat anar a Rotova a veure els moros i cristians?
1: Jo tinc pensat anar a Rotova, anar al Real de Gandia, que està Dani allí.
0: Totalment.
1: Tenim Molta cosa per a fer el cap de setmana.
0: Dani sapia les festes, eh? Ella ha dit, que n'hi ha festes en el Real? Doncs pues me'n vaig jo cap allí. Bueno, sempre en responsabilitat, que fa molta calor, però bueno, que la festa sempre és bona. Mm-hmm. I si sí, podem tindre refugis i llocs on poden estar pues, més refugiats, pues, millor. Pues sí. Escolta, que tenim una última cridada telefònica. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Com el diuen?
3: Sí, Pepa.
0: Pepa. Va, dime el títol de l'espectacle del circo.
3: Viva el circo.
0: Viva el circo, molt bé. Esta era la segona opció. Escolta, Pepa, que dos entrades per a tu. I has pensat en quin aniràs?
3: Perdona?
0: ¿Y has pensado con quién ir?
3: Hombre, mi nieto.
0: Ah, muy bien, qué suerte tiene tu nieto. Oye, muchísimas gracias. Ahora mis compañeros te pedirán los datos y así te hacemos llegar las entradas, ¿vale?
3: Muy bien,
0: muchísimas gracias y a disfrutarlo. Gracias. Marta, nosaltres anem acomiadant este Hoy por Hoy, gran dia. Nacho Mañó ha estat a la tècnica. Demà a les 12:20, així, en Hoy por Hoy, gran dia. Ens retrobem.

0: casa.
1: Escolta, Marta Ferrero, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Primer que res, vull recordar que ara és l'hora de qui vulgui emportar-se dos entrades per al circ que ens visita a Gandia, que només tenen que cridar al mateix número de a quien corresponda, el 96-296-1031. Ui, que se me n'havia anat en línia. 96-296-1031. I s'enduran pues, dos entrades gratis.
2: No està gens mal.
1: Què et pareix? Clar, nosaltres no molt no podem endur. Yeah. Però bueno, estarà molt xulo, el circ. No anem a dir el títol perquè...